0: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias, ahora en las mañanas de Radio Nacional de España. Se queda usted, amiga, amigo oyente, con la información local.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts i seran 7:45 del matí d'aquest dilluns 7 de setembre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. A EMET, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dilluns baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes, especialment a zones de l'interior. S'esperen màximes més elevades de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus d'Igualada, 37 a Manresa i a Vic, 36 graus a Rubí, 35 a Sabadell, 32 graus a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 31 a Mataró. Avui temps càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'EMET.
2: I pel que fa al trànsit, coneguem quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7 amb un carril de circulació tallat entre Camarles i l'Aldea, amb

0: Acció Castelló, en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida doncs, també talla un carril de circulació. Tots dos accidents, però, provoquen menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril de circulació en direcció Llobregat a l'altura de Montbau, que en aquest cas sí que provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, trobem intensitat en la circulació en totes les vies principals en direcció a Barcelona, tant al vessant Llobregat per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, però també per el vessant Besòs, amb retencions al nus de la Trinitat, que de retruc també afecten a la Ronda Litoral, en direcció a Llobregat, amb retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Barcelona deixa enrere un cap de setmana de calor intensa que ha trencat tots els rècords per un mes de setembre. L'Observatori Fabra ha registrat aquest dissabte 35 graus i mig, un nou rècord de temperatura màxima absoluta per aquest mes, i també ha estat la primera nit tòrrida de la capital catalana en un mes de setembre amb una temperatura mínima de 27,1 graus. Aquesta setmana s'espera que la situació es vagi normalitzant pel que fa a les temperatures a partir de dimecres. Parlem també de mobilitat, perquè aquest dilluns l'estació de metro de Catalunya torna a la normalitat. Avui reobre el passadís subterrani que serveix per fer el transbordament entre les línies 1 i 3 després de dos mesos tancat per obres. Es tracta d'un dels passadissos més utilitzats pels usuaris del metro a Barcelona. També a partir d'avui la línia R7 de Rodalies reprèn el servei ferroviari parcial i a partir d'avui també la línia del metro de l'L9 i l'L10 es restableix el servei entre la Sagrera i el Bon Pastor. En plena de successos els expliquem que un home es troba ferit en estat crític després d'apunyalar tres persones i saltar pel balcó d'un quart pis. Els fets han ocorregut al districte de Sants, a Barcelona, en un apartament on comparteixen a tres homes. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. S'investiga com una possible temptativa d'homicidi, tot i que encara no es descarta cap hipòtesi. En esports, victòria del Barça per golejada contra el València 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Pedri i Rafinha. D'aquesta manera, els blaugrana lideren la Lliga en solitari. L'entrenador Hansi Flick s'ha mostrat molt orgullós de l'equip.
2: We played a fantastic game. It was nearly perfect.
1: Hem jugat un partit fantàstic, gairebé perfecte, perquè hem controlat i hem estat dominants, i això és el que vull de l'equip, explicava el tècnic blaugrana. D'altra banda, l'Espanyol ha empatat a 1 contra el Sevilla a l'RCD Stadium, un partit en el qual ha debutat el darrer fitxatge dels blanquiblaus, Brian Zaragoza, i en el qual l'àrbitre ha anul·lat un gol d'Iglali. El tècnic Manolo González diu que no ho entén.
3: Ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble.
1: L'enfrontament entre l'Europa i el Jaén, d'altra banda, ha acabat amb la derrota dels graciencs, 0-3, enmig de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional davant d'un aficionat que portava una bandera independentista, i derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala contra el Pozo Murcia, 4-5 en gols. Doncs amb tota aquesta informació arribem gairebé al punt de 7:45 del matí. La informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.cat. Que passin un molt bon dia.

0: has de jurar.
1: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Ahora le dejo en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de la Radio Pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 7 de setembre, són 7:45 del matí. Avui és per a molts infants i joves el darrer dia de vacances d'estiu abans que demà comenci el curs escolar, que ho fa tal i com ho va acabar. Amb el personal educatiu en vaga, davant denuncien la manca de negociació del govern sobre les seves reivindicacions. Un curs escolar que també arriba marcat per les altes temperatures dels darrers dies, amb rècords per un mes de setembre a Catalunya, per sobre els 40 graus a Ponent, a la Catalunya central i a les Terres de l'Ebre. Avui s'espera que retrocedeixin una mica i Protecció Civil ha desactivat aquesta nit l'alerta del Pla Procicat per calor, però es manté l'alerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi. En breu en parlem, abans la previsió meteorològica. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb temps càlid i estable. Les temperatures baixen lleugerament, però continuen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui dominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'EMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la C58 a Montcada i Reixac, on es talla un carril en direcció a Barcelona i tot plegat provoca 4 quilòmetres de retencions. També tenim un segon accident des de primera hora del matí, aquest a la C25 a l'altura de Folgueroles, que en direcció a Lleida continua tallant un carril, tot i que provoca doncs, menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim intensitat també a causa d'un vehicle avariat a la B20 a la Ronda de Dalt, on també s'obliga a tallar un carril de circulació en direcció a Llobregat a l'altura de Montbau i provoca fins a 6,5 quilòmetres de congestió. Per altra banda, en general trobem retencions habituals en direcció a Barcelona, al vessant Besòs, al nus de la Trinitat i també a la Ronda Litoral, en sentit sud, però també al vessant Llobregat, amb retencions a la A2 i a la B23, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de calor intensa d'aquest cap de setmana, però manté l'alerta per risc d'incendi forestal. Una calorada, la d'aquest cap de setmana, tardana i insòlita, que ha trencat tots els rècords absoluts en un mes de setembre a Catalunya. Què en sabem? Mireia Moreno, bon dia.
6: Bon dia, sí. Deixem enrere un cap de setmana en què les temperatures han tocat sostre a Catalunya. Sectors com Ponent, Catalunya Central i l'Ebre han arribat o superat els 40 graus. De fet, a Vinebre s'ha arribat als 42 graus i mig de temperatura. A Barcelona també s'han aquest rècord. L'Observatori Fabra ha registrat la primera nit tòrrida a la capital catalana en un mes de setembre des que es tenen registres, amb una temperatura mínima de 27,1 graus dissabte. 111 de les 128 estacions de la XEMA, la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, han assolit un nou rècord de temperatura màxima en aquest mes durant els últims 3 dies. Pel que fa al risc d'incendis, aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig. Els modera el perill respecte al cap de setmana, però 79 municipis de 14 comarques catalanes continuen avui al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en risc extrem d'incendi. Alicia Avellan és cap de guàrdia dels agents rurals.
7: Un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa, i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
6: La situació pel que fa a les temperatures s'hauria de normalitzar a partir de dimecres.
3: Gràcies, Mireia. L'inici calorós d'aquest setembre marca també la tornada a les classes aquest dimarts enmig de la polèmica vaga del personal docent, convocada per demà mateix. Els sindicats han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya sota el lema "Menys excuses, més educació pública, inclusiva i en català". Olga Rodríguez.
0: Demà comença el curs escolar a Catalunya i ho fa com va acabar l'anterior, amb el personal educatiu en peu de guerra. Els sindicats convocants reclamen augment salarial, reduir les ràtios d'alumnes i més recursos per a l'escola inclusiva, reivindicacions que subscriuen les famílies. Sentim Yolanda Segura, del sindicat majoritari del sector, USTEC, i Lidón Gasull, directora de FAC, en declaracions en aquesta emissora.
8: Que no hi hagi ara encara una voluntat d'aquesta conselleria per reiniciar un altre cop les negociacions és el que fa que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
9: Necessitem que el govern faci passes endavant i digui que prioritza el sistema educatiu públic, perquè al final l'educació a Catalunya té un problema i es diu als alts nivells de pobresa infantil i juvenil que tenim. I per tant, el govern ha de donar senyals que per ell és una prioritat de país.
0: En plena emergència climàtica, famílies i mestres reclamen també que els centres escolars s'adaptin a aquesta realitat. I després de la vegada demà, no es descarten noves mobilitzacions.
10: En aquest context, queixes també per part de la plataforma Axia, que representa les direccions escolars a Catalunya. Denuncien que a les portes de l'inici de curs hi ha centres que encara no tenen la plantilla al complet per manca de planificació, diuen, del Departament d'Educació. L'associació ho atribueix a disfuncions en les adjudicacions de professorat, reduccions d'horaris que no es poden cobrir i incidències tècniques. Jordi Satorra és president de l'entitat.
11: Per al dimarts 8 és impossible, a hores d'ara, tenir la plantilla al 100% per poder tirar endavant el projecte educatiu i que les classes no comencin. No per culpa de ningú, sinó per culpa de l'administració, en aquest cas, del propi departament, no comencin amb la normalitat desitjada. Per tant, bueno, són incidències que nosaltres lamentem profundament, perquè nosaltres el que volem és tenir tota la plantilla el més aviat possible, si pot ser l'1 de setembre.
10: I parlem de mobilitat perquè a partir d'avui la línia R7 de Rodalies reprèn el servei ferroviari parcial. Com dèiem, serà entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat per arribar a la Universitat Autònoma, amb dos trens per hora i sentit. Pel que fa al tram pendent, entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació, el tram continua sense servei a causa de les obres de DIF que tenen previsió de finalitzar aquest mes de desembre, el proper mes de desembre. D'altra banda, a partir d'aquest dilluns i durant els propers dies s'amplia en els serveis de 13 línies de bus interurbà a diferents punts del territori. I a Barcelona, l'estació de metro de Catalunya torna a la normalitat. Avui reobre el passadís subterrani que serveix per fer els transbordaments entre les línies 1 i 3 després de dos mesos tancats per obres. També es restableix la circulació de les línies L9 i L10 Nord entre La Sagrera i Bonpastor un cop han finalitzat les obres. Continua aixecant polseguera l'anunci del grup automobilístic Volkswagen que estudia la possibilitat d'eliminar la marca Seat els propers anys. La patronal Foment del Treball dona suport a Seat, de qui recorda forma part del cor industrial català des de fa molts anys i reclama que quedi garantit el seu futur dins de la transformació del grup Volkswagen. També defensa la viabilitat de la planta de Martorell. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment del Treball.
12: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
10: De la seva banda, el govern insisteix que treballarà per mantenir la marca Seat i per garantir els llocs de treball a la fàbrica de Martorell. Precisament l'executiu català dona el tret de sortir d'aquest dilluns a la commemoració de l'any Tarradellas, dedicat a l'expresident de la Generalitat. Ho fa en un acte institucional aquesta tarda a Palau, encapçalat pel president Salvador Illa, i on també intervindrà el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. En paral·lel, el PSC reuneix el seu grup parlamentari a la Seu d'Urgell en la primera de dues jornades de treball per presentar el nou curs polític. De la seva banda, Junts organitza una trobada de dos dies amb els seus diputats del Parlament a Guardiola del Berguedà amb el mateix objectiu. I un apunt de successos perquè un home es troba ferit en estat crític després d'apunyalar tres persones i saltar pel balcó d'un quart pis al districte de Sants de Barcelona. Segons ha explicat la parella d'un dels tres homes que compartien el pis, un company de pis del seu xicot ha entrat a l'habitació i l'ha apunyalat ferint-lo de gravetat. Ella ho ha intentat impedir i ha resultat ferida lleu. En sentir el rebombori, el tercer integrant de la casa ha acudit i també ha estat atacat. Després, l'agressor s'hauria autolesionat i hauria saltat pel balcó. La policia catalana ho investiga com un possible temptativa d'homicidi, però no descarta cap hipòtesi. A la crònica esportiva parlem de futbol. Victòria del Barça per golejada contra el València 0-5. Germà García, bon dia.
13: Bon dia. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de la contundent victòria d'ahir a València per 0-5 i aprofitant les ensopegades del Real Madrid i Atlètic de Madrid. Un Barça sòlid, tremendament efectiu, cara a porteria i dominador absolut de la situació. Suma 12 punts en 4 partits, ha marcat 17 gols i només porta encaixats 2 contra el Rayo Vallecano. Ahir, nova exhibició a Mestalla, amb doblet de Lamine Yamal, i això que li van anul·lar un altre per un ajustadíssim fora de joc, un més de Rafinha, que també és el pitxitxi de la Lliga amb 6 gols, i altres 2 gols d'homes de la segona línia, com són Fermín López o Pedri. Van ser 5 que van entrar, però el València encara pot donar gràcies a l'actuació del seu porter Dimitrievski, que va fer aturades de molt mèrit. Va debutar Gabriel Jesús, que va entrar per Pedri a 10 minuts del final, mostrant-se en tot moment molt actiu, i a destacar també la primera titularitat de Rodri, substituït a la represa. L'única nota negativa, la fractura nasal d'Eric García al primer temps. És la mateixa lesió que es va fer el passat novembre a Bruges, i avui se li faran noves proves mèdiques. L'equip farà una sessió de recuperació, ja pensant en el proper compromís, que serà dimecres vinent, en el seu debut a la Champions a casa contra el Feyenoord neerlandès.
10: L'entrenador Hansi Flick s'ha mostrat orgullós de l'equip blaugrana.
14: We played a fantastic game. It was nearly perfect.
10: Diu que han jugat un partit fantàstic, gairebé perfecte, perquè han controlat i han estat dominants, i això és el que vol de l'equip. D'altra banda, l'Espanyol ha empatat a 1 contra el Sevilla, a un partit en el qual ha debutat el darrer fitxatge dels blanquiblaus, Brian Zaragoza, i en el qual l'àrbitre ha anul·lat un gol de l'Hilali. El tècnic Manolo González diu que no ho entén.
15: Ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc o el que no és fora joc, o situacions de mans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i així ho l'han de manera diferent.
10: També els expliquem que l'enfrontament entre l'Europa i el Jaén ha acabat amb la derrota dels graciencs 0-3 enmig de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional davant un aficionat que portava una bandera independentista, i derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala contra el Pozo Murcia 4-5. De la cultura, Cesc Gai porta al Teatre Condal la versió en castellà de 53 diumenges, una comèdia familiar sobre les relacions fraternals que el 2020 va estrenar-se en català al Romea amb gran èxit. La història, que s'ha portat al cinema, torna aquest dimecres a Barcelona amb un nou muntatge protagonitzat per Julián López, Pepa Charro, Javi Mira i Candela Serrat. Ens ho acosta la Marta Orquín.
16: Nos ha costado mucho reunirnos a los tres esta noche hoy aquí.
17: Fa 6 anys el director estrenava amb gran èxit 53 diumenges amb Pere Arquilluer, Agata Roca, Lluís Villanueva i Marta Marco. Una comèdia càustica protagonitzada per tres germans que han de decidir què fer amb el seu pare octogenari. La reunió esdevé una bomba de rellotgeria emocional que farà esclatar tensions no resoltes.
18: Em va sobtar o em va encuriosir veure relacions familiars que en teoria han de ser com tan fàcils, tan plàcides o tan enriquidores. Hi ha algú entre els germans que penso que és interessant, que és que en el fons sempre competeixen.
19: Però envidia de què, exactamente?
20: Pues de mi.
17: Cesc Gai va adaptar aquesta història a la pel·lícula original de Netflix, que va estrenar-se el març passat, i ara obre la temporada del Teatre Condal amb l'adaptació en castellà de l'obra i nous protagonistes, Julián López, Pepa Charro, coneguda com la Terremoto de Alcorcón, Candela Serrat i Xavi Mira.
21: Hola.
22: Hola, Anna.
17: 53 Domingos podria repetir la jugada dels Veïns de Dalt, el seu debut com a dramaturg, que va adaptar al cinema amb Sentimental, un gran èxit internacional del que Hollywood n'ha fet un remake, d'Invite.
21: Hi! Hi, come in!
18: En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors.
17: Un moment dolç per Cesc Gai, que el Nadal del 2027 estrenarà Aniversari, una obra de teatre sobre l'amistat.
10: Per cert, que el món del teatre dona el tret de sortida a la temporada aquesta nit amb la 25a gala Catalunya Aixeca el Taló, que se celebra al Gran Teatre del Liceu. I avui acabem amb la música de Ginestar.

Actua en aquest dilluns a Olot, en el marc de les festes d'altura. Serà el recinte firal a partir de 11:45 de la nit. Perdona, t'ho juro, m'ofeguen i m'espanten. Tot forma part del que hem viscut. D'aquesta manera ens acomiadem. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta nova temporada de l'edició migdia, un informatiu on avui comencem posant el focus en l'habitatge. La compra de pisos s'ha encarit un 10,1% a Catalunya durant el segon trimestre de l'any. Segons les dades de l'INE, el preu dels pisos a segona va augmentar un 10,5% respecte al mateix període de l'any passat i els nous un 6,5%. Pujant els preus de la compra i també continuen molt alts els del lloguer, tot i el topall en alguns municipis. D'aquí una estona parlarem amb l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Ara, però, repassem la resta de l'actualitat d'aquest dilluns, 7 de setembre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
2: Bona tarda.
1: Últim dia de vacances d'estiu, abans que demà comenci el curs escolar.
2: Estudiants i famílies encara en un inici de curs marcat per les mobilitzacions del personal educatiu. Diversos sindicats de docents encapçalats per USTEC i la CGT han convocat mobilitzacions a diversos punts del territori per reclamar al govern que reprengui les negociacions. Andreu Montbrú, portaveu d'USTEC a Ràdio 4.
3: Ja vam dir final de curs i vam dir contínuament que els problemes de l'educació pública són estructurals i que, per tant, cal abordar de forma estructural aquests problemes. I per això aquest curs el situem com un curs de lluita per... No? En el que hem marcat és pública, inclusiva i en català.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es mostra preocupat per l'auge de l'extrema dreta.
2: Després de la victòria de l'ultradreta a Saxònia-Anhalt, a Alemanya, es manté esperançat per un possible canvi de rumb, mentre que els comuns insisteixen en un cordó sanitari per evitar que creixi aquesta tendència a Catalunya, i Esquerra afirma que cal abordar els veritables problemes de la gent, diu. Escoltem el president Illa, el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, i la dels republicans, Elisenda Alemany.
4: Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis?
5: No n'hi ha prou en fer apel·lacions humanistes naïfs o abstractes dient que l'ultradreta és dolenta.
6: I a mi m'interessa parlar de la realitat de les famílies catalanes més que de l'extrema dreta, perquè és aquí on hem de donar respostes.
1: Finalitza un cada setmana amb temperatura rècord per a un mes de setembre.
2: Més de 100 estacions meteorològiques han registrat rècords de temperatures màximes. A Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central s'han superat els 40 graus i a Barcelona s'ha registrat la primera nit tòrrida de la història per sobre els 27. Tot plegat dispara el risc d'incendi. 79 municipis estan avui en risc extrem i es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig.
1: I el món del teatre dona el tret de sortida de la temporada.
2: Ho farà aquesta nit amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que se celebra al Gran Teatre del Liceu. L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya ha dit que ha fet aquest migdia balanç de la temporada passada.
1: Tot això i més, quan passin 10 minuts a les 2 de la tarda, abans, però, la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. La veritat és que a aquesta hora parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, molt poc volum de trànsit en general, cap gran incidència que ens compliqui la situació. Només comentem aquest accident que s'ha produït fa una estoneta a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, en el punt de l'accident s'hi dona pas alternatiu, com dèiem, en aquest tram de la Nacional 260 Ribera d'Urgellet. També, com us dèiem, poca cosa més. De moment, a la xarxa viària podem parlar de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps, a EMET, Noelia García.
8: Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any. Es podran superar els 36 graus a moltes zones, especialment a l'interior i al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 37 graus a Girona i 39 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: L'article 47 de la Constitució diu que tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat i que els poders públics establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret. Sovint, en els temps que corren, aquest dret no es compleix perquè el preu de l'habitatge, tant de compra com de lloguer, continua augmentant de forma desproporcionada comparat amb l'increment dels sous. Només una dada. En ciutats com Viena, on el 60% dels 2 milions d'habitants que té viuen habitatges de protecció oficial, un ciutadà destina un 37% del seu salari al lloguer mensual davant el 70%. En sentit bé el 74% que s'inverteix en altres com Barcelona.
9: El Miguel i la seva parella viuen al carrer Riereta 37, al barri del Raval de Barcelona, des de fa 9 anys. Quan van arribar, per aquest pis de 39 metres quadrats, pagaven poc més de 500 euros. L'edifici era propietat de Solvia, la immobiliària del Banc de Sabadell. Però quan portaven 3 anys vivint allà, que era quan coincidia amb la renovació del lloguer, Solvia va vendre l'edifici a Vivenio, un fons d'inversió que els va oferir un nou contracte.
10: Pujar-nos a 700 i pico euros, més el tercer any pujar-nos una estipulació que arribava als 1.000 euros.
9: En coincidir amb les moratòries per la Covid, van poder continuar amb el preu inicial. Després va arribar la primera pròrroga d'un any per la regulació dels preus dels lloguers i ja l'any 2022, abans de la nova regulació dels preus, Vivenio va fer una última oferta.
10: Nosaltres vam dir, vale, tot això m'ho poses per escrit, però mai arribava aquest escrit. I d'aquesta manera entrem en un procés judicial.
9: Cada mes consignen els diners del lloguer al jutjat. El Miguel explica que poden pagar el lloguer. No són una família en situació de vulnerabilitat, però volen poder viure al lloc on ells han escollit.
10: Aquesta és la nostra casa. Si marxem d'aquest pis i anem a un altre pis, i després ens fotran fora d'aquest pis per la mateixa situació i acabarem vivint a Girona.
9: I volen poder pagar el que marca la llei.
10: El que no pot ser és que aquesta gent faci el negoci perquè aquest mateix pis ho llogaran a 2.300 euros, que és el que estan posant a les plataformes, que és una burrada.
9: El David i la seva parella són un dels molts exemples de persones que reclamen poder pagar el preu que marca la llei, però també hi ha moltes d'altres que simplement no poden pagar, tot i tenir un sou, com el Reixit. Té 53 anys i va arribar a Barcelona fa 35. Viu en un pis al carrer Consell de Cent, a prop de la Sagrada Família, amb la seva dona i els seus 3 fills de 15, 10 i 7 anys. Treballa de cuiner a una escola amb contracte fixe discontinu, però durant la pandèmia no va poder pagar el lloguer i després el fons inversor Vandor va comprar l'edifici. Dels 28 habitatges que hi ha en aquest bloc, ara només queden 6 famílies, la resta s'han convertit en pisos turístics. Vandor li va oferir 15.000 euros al Reixit perquè marxessin.
11: No quiero dinero. Yo le pago al máximo hasta 800 euros, sí.
9: Dels seus 3 fills, només el gran sap que els trauran de casa.
11: Son los mayores que tienen 15 años y tienen todo y me explicando cada día va para dónde vamos, dónde salimos, qué hacemos.
9: Fa 18 anys que viuen aquí, però aquesta situació l'angoixa.
11: Como tienen miedo, y el otro te va a echar. Y vivía todo, me acuerdo, este piso con mis hijos, con mi mujer. Niño está acostumbrado cerca de colegios aquí. Y muchos años viví en el barrio y es muy difícil. Yo me por muchas noches no dormí. No sé qué hago, de verdad, no sé.
9: Com a família vulnerable estan a la llista d'espera d'un habitatge a la mesa d'urgència de l'Ajuntament de Barcelona i tenen seguiment d'un assistent social. Però té una pregunta per les administracions.
11: ¿Por qué ayuntamiento deja hacer esto? ¿Por qué la Generalitat y ayuntamiento deja comprar piso con familia para echar estos? Para hacer un negocio del turista. No sé, ¿por qué? Si tiene que comprar o hacer un negocio, compra pisos vacíos, no con familia. Este me duele mucho.
9: El 29 de setembre és la data del llançament del Reixit i la seva família de casa seva i encara no tenen cap alternativa habitacional.
1: Un reportatge de la Marga Esparza. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
1: Al març de l'any vinent, la llista de municipis on es pot topar el preu del lloguer passarà oficialment en principi de 271 a 302. Hi ha municipis que entren en la llista i altres que en surten. Hi ha risc de que els municipis que surten tornin a registrar una pujada de preus desorbitada en poc temps?
12: Bueno, jo crec que és totalment el més previsible. Fixa't que mentre hi ha hagut regulació de preus, aquells municipis que tenien regulació, aquestes àrees tenses, han tingut una congelació del preu del lloguer. De fet, ha baixat un 0,5% el preu del lloguer, mentre els municipis que no tenien regulació han experimentat una pujada del 9% del preu del lloguer. Per tant, és molt fàcil de preveure que si, diguéssim, s'aixeca el pedal de l'accelerador, es deixa d'aplicar aquesta regulació en municipis com Lleida, Reus, Mollet, Figueres, doncs els preus comencin a pujar.
1: Una llei que baixi els preus i no només que els congeli hauria de ser el següent pas?
12: Sí, fixeu-vos que estem congelant uns preus que ja són de bombolla. Abans d'aplicar-se la regulació de preus, el preu del lloguer durant la dècada anterior a Catalunya havia pujat més d'un 60%, en alguns municipis fins a un 75%. Per tant, congelar aquest preu, que ja està infladíssim, no pot ser la solució, sinó que el que cal és que aquests preus del lloguer baixin.
1: Jo aquest matí he fet una recerca a un portal molt conegut per trobar un pis de lloguer a un barri obrer de tota la vida, com és el barri del Poble Sec de Barcelona, i dels 45 disponibles que m'han sortit, 40 eren lloguer de temporada. Feta la llei, feta la trampa, és a dir, per culpa d'aquest topall, molts propietaris han destinat el seu pis al lloguer de temporada i cada vegada hi ha menys pisos disponibles per qui vulgui viure permanentment?
12: Sí, els que van fer la llei ja van preveure la trampa en la llei. És a dir, nosaltres ja vam denunciar en el seu moment que tal com estava escrita aquesta llei, deixava expressament un forat per seguir apujant el preu del lloguer, per seguir fent fora la gent de casa seva. Per això és tan important una cosa que també portem temps insistint, que és que l'administració ha de ser molt proactiva a l'hora de controlar aquests incompliments i sancionar-los.
1: Segons l'Ajuntament de Barcelona, la compravenda d'edificis sencers a la capital ha passat de 217 immobles el 2024 a 149 el 2025. És a dir, ha baixat un 31% durant aquest període. La llei de topall sí que està espantant els fons voltor?
12: Hauria de fer-ho. És a dir, tots aquests fons d'inversió que busquen fer operacions molt agressives, que passa per fer fora tothom de casa seva i convertir-ho en lloguer de temporada o fer flipping, és a dir, fer unes reformes ràpides i tornar-ho a vendre, aquestes operacions s'haurien de desincentivar.
1: El gran tenidor de Viena, Àustria, és l'Ajuntament. Allà hi ha una política d'habitatge públic que es va posar en marxa fa més d'un segle i que perviu independentment de quin partit governi la ciutat. De fet, el 60% dels 2 milions d'habitants que té Viena viuen habitatges de protecció oficial i de mitjana un vienès destina un 37% del seu salari al lloguer mensual davant el 74% que es destina a ciutats com Barcelona. Per què creu que aquí no s'importa un model així?
12: Aquí el problema que hem tingut és que l'habitatge protegit que s'ha estat construint durant dècades era protegit només durant uns anys. Per tant, se n'ha construït poc, però a més el que s'ha fet protegit l'acabàvem perdent al cap d'unes dècades. Això es va revertir fa uns anys, a partir del 2019, sobretot, però evidentment tot el que s'havia fet anteriorment seguim perdent habitatge protegit cada any i, per tant, és important ampliar el parc d'habitatge públic i protegit, però sobretot el que és important és que sigui protegit per sempre. Aquí s'ha fet un negoci rodó en la promoció d'un habitatge protegit que després passava al mercat privat i podia ser objecte de rendisme i d'especulació de nou.
1: Aquest matí hem conegut dades de l'Institut Nacional d'Estadística que diu que el preu de l'habitatge ha pujat a tot Espanya un 12,2%. En el cas de Catalunya és una miqueta menys, un 10,1%. Però això té límit?
12: Això té límit si li posem límit. Prohibir les operacions especulatives, limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. És a dir, tot això que esperona encara més el rendisme és el que ha de fer refredar aquesta pujada de preus que portem acumulant durant tants anys.
1: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública.
12: Moltes gràcies.
0: Edició migdia.
1: El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona acull aquesta tarda a les 6 la inauguració de l'11a edició del Fòrum Edita Barcelona, organitzat pel Gremi d'Editors de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Ho farà amb un acte d'homenatge a la fundadora de l'editorial Tusquets, Beatriz de Moura, que va morir el 17 d'abril passat, Montse Soto.
13: Tot plegat en una edició titulada La memòria i el futur accelerat del llibre, amb una quinzena de ponències on participaran durant 3 dies una trentena d'especialistes del món del llibre, que pivotarà sobre temes com l'impacte de la intel·ligència artificial, la gestió editorial del futur, el retorn dels clàssics o el paper de les llibreries de fons. Patrici Tixis, coorganitzador de l'11è Fòrum Edita.
14: L'impacte de la intel·ligència artificial, tant per l'ús que en fem en l'àmbit professional, com també la necessitat de protegir els drets d'autor que estan molt amenaçats per les grans plataformes.
13: L'escriptor Luis Landero serà l'encarregat de pronunciar la conferència inaugural dedicada a Beatriz de Moura, a la que seguirà una taula rodona amb diversos editors.
14: Juan Cerezo, que és l'actual director d'Editorial Tusquets, o Miguel Aguilar, de Penguin Random House, així com una bona amiga de la Beatriz, que és Anne-Marie Metellier, de l'editorial francesa del mateix nom, ens donaran una perspectiva d'aquest ofici d'editor.
13: L'anàlisi de la situació dels mercats editorials, l'evolució recent del sector en el mercat espanyol que viu un dels seus grans moments, una mirada a França i als Estats Units i els nous prescriptors literaris a les xarxes completen el programa del Fòrum Edita, que s'allargarà fins dimecres al campus Balmes de la Pompeu Fabra.
1: Són 3:15 de la tarda. Temps ja pels esports. Marc Galluc, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: Esports.
1: Iniciem aquest 7 de setembre, una setmana sempre especial, que és la de la tornada de la Champions, que a partir de demà obre el taló 26-27 amb il·lusions renovades, especialment per equips com el Barça, que jugarà dimecres contra el Feyenoord i hi arriba en una situació immillorable en aquest inici de temporada. L'equip de Flick va golejar ahir un trist València a domicili per 0-5, un resultat que es queda curt davant la gran exhibició blaugrana i que arribarà a la Champions com a líder en solitari de la Lliga amb 12 punts de 12 possibles. Mentretant, l'Espanyol no va passar de l'empat a una a casa contra el Sevilla amb un gol anul·lat a Omar, que hagués posat l'equip per davant al marcador. Els blanquiblaus sumen 4 punts i són un cens. A segona, avui tanca la quarta jornada el Sabadell, que rep aquest vespre el Córdoba a la nova Creu Alta, mentre el Girona sembla que comença a carburar i amb la seva victòria de dissabte al camp de l'Sporting es col·loca quart a la classificació. I en el poliesportiu, el Barça no va poder guanyar a casa la Supercopa d'Espanya de futbol sala i va perdre la final davant el Pozo al Palau per 5-4. Tot el cap de setmana que el pilot català Toni Bou va signar una fita històrica, guanyar el seu 40è títol mundial de trial. Es diu aviat. Comencem. I el que dèiem, el Barça va golejar ahir al València i és líder en solitari de la Lliga en ple de victòries. El partit va ser una exhibició blaugrana amb només un fet negatiu, la lesió d'Eric García al nas en una topada fortuita amb el seu company Rodri, però sembla que es queda en un ensurt. Germà García, bona tarda.
15: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, és un ensurt. Ahir recordem que a Mestalla, en el minut 25, va patir un cop fortuït amb el seu company Rodri, fracturant-se el tabic nasal, que ja es va fracturar, recordem, el passat mes de novembre al camp del Bruges, que va obligar-lo a portar pràcticament 3 mesos una màscara protectora. Avui, aquest matí, se li han fet proves, ha passat revisió mèdica i s'ha descartat que hi hagi complicacions associades a aquesta fractura. Per tant, és neta, que és la millor notícia que podia rebre, ja un cop sabut que ja tenia trencat el tabic.
1: Clar, que estava trencat, sí.
15: Ah, exacte, i que li va reduir ja en el mateix vestidor el doctor Ricard Pruna, i per tant ja pres part també de la sessió de recuperació amb els seus companys, lluint la mateixa màscara protectora que va lluir durant 3 mesos. Mm-hmm. És a dir, que els propers mesos tornarem a veure a Eric García amb aquesta màscara. Recordo que no jugarà dimecres perquè està sancionat en un partit de Champions contra el Feyenoord, però sí que estarà perfectament disponible per jugar el proper diumenge al Ciutat de València contra el Llevant en partit de Lliga.
1: Doncs és una bona notícia, i el Barça que arriba a aquest partit de Champions que deies, l'aixecada de taló de la competició amb l'autoestima ben amunt després del gran inici de temporada d'un partidàs ahir a Mestalla.
15: Sí, arriba platòric. La veritat és que signa el millor començament de Lliga de tota la seva història en quant al volum de gols que marcats. Recordem que són 4 victòries de 4 partits jugats, 12 punts, 17 gols a favor. Ha marcat en 3 partits d'aquests 4 que ha disputat 5 gols en cadascun d'ells. Només 2 gols en contra, els que va marcar Sergio Camello del Rayo Vallecano al Spotify Camp Nou el passat dilluns. I 3 partits marcant, com deia, 5 gols. Rafinha, Pichichi en solitari, amb 6 gols. Lamine Yamal va notar un doplet que va poder ser perfectament un hat-trick si no l'haguessin anul·lat un fora de joc molt ajustat, massa diria jo, i el Barça, que com t'he dit, que signa el millor començament de la seva història. A més, ahir vam veure el debut de Gabriel Jesús, que va jugar els últims 10 minuts de partit. Bé, és cert que el rival pràcticament no va existir, és el pitjor València, jo diria, de la seva història, amb la quantitat de partits que li he vist a Mestalla, mai havia vist una cosa igual, de desídia, de no tenir ni esma per fer absolutament res, la gent més preocupada amb insultar el propietari del club que no passa amb ajudar en els seus jugadors. En definitiva, un autèntic poema, però això sí, no treu ni molt menys que va ser un partidàs del Barça. Escoltem a Pedri, amb declaracions a la televisió amb drets, que parlava de la victòria que ells consideren que és molt important. L'escoltem.
16: Mucha. Creo que después del resultado, pues se puede decir que es un partido fácil, pero aquí nunca es fácil, siempre apretan bien. Y bueno, un resultado bueno, un partido muy bueno para seguir cogiendo confianza y seguir ganando.
15: Ahir va ser titular Rodri, per tant van jugar per primer cop junts de sortida Pedri i Rodri, i clar, i molts deien que no serien compatibles.
1: Sí,
15: doncs
1: sí,
15: bé,
1: sí.
15: Pedri
1: sembla
15: ho té
1: sí,
15: molt
1: no?
15: clar. Diu que es complementen perfectament. L'escoltem.
16: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
15: I per últim, a la sala de premsa, Hansi Flick estava cofoi, certament, pel que va veure, i deia que el bon moment que està tenint el seu equip en el començament d'aquesta temporada és en part el fruit dels bons entrenaments que s'estan fent.
17: I'm really Estic molt convençut de com entrenem i avui hem jugat un partit fantàstic, gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, i tot això és el que vull de l'equip. Controlar el joc, tractar de generar espais, i ho hem fet.
18: Control the game and then try to get spaces and we did it.
15: Doncs això, que està molt satisfet. Avui ha fet
19: per
15: l'equip
19: estar-ho,
15: una sessió. Sí, sí, és per estar-ho, sens dubte, però això només ha fet que començar. Això serà molt llarg. Demà tornen a la feina a partir de les 11 del matí. A la 1 escoltarem en conferència de premsa Hansi Flick. Ja per la tarda també ho farà el tècnic del Feyenoord, que és Gio Van Bronckhorst, el que va ser lateral esquerre del Futbol Club Barcelona.
19: Sí.
15: I, en fi, que començarà dimecres el tarannà del Barça aquesta temporada per la Champions League. Recordo, el partit Barça-Feyenoord serà 3:15 de la tarda a l'Spotify Can Nou.
19: Sí, perquè no és una hora habitual i que la gent ho tingui en compte, que no és fàcil a vegades veure'ls amb aquestes hores la gent que treballa. En tot cas, torna a Champions, en parlarem demà. Moltes gràcies, Germà, bona
15: tarda.
19: Molt bé,
15: fins ara.
19: El Barça feia no serà dimecres, però demà ja jugarà el seu primer partit al Real Madrid, que es enfrontarà a l'Inter. Demà parlarem de la Champions. Ara continuem amb la Lliga, perquè l'Espanyol no va passar de l'empat ahir a casa contra el Sevilla, i això li van anul·lar un gol, i ja suma 3 partits sense guanyar després de la victòria inicial contra el Llevant. Jorge Agüero, bona tarda.
20: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, va salvar in extremis els mobles l'Espanyol i jo fins i tot m'atreviria a dir que es va evitar el primer petit incendi de la temporada, perquè l'equip que entrena Manolo González, recordem, efectivament va començar amb molta embranzida guanyant per 3-0 al Llevant, però ja són 3 jornades sense conèixer la victòria i a nit la sensació dels que vam estar a Cornellà al Prat va ser que l'empat era just, però que els blanquiblaus no van ser millors que els andalusos en el global del partit. De fet, només en la darrera estona, amb el Sevilla tancat defensant la renda del 0-1, va ser quan l'equip de Manolo González va gaudir de bones ocasions. Partit marcat per les polèmiques. Al minut 56, Sangant, el central senegalès del Sevilla, va ser expulsat per caçar Roberto Fernández en una acció que li deixava sol davant de Blajodimos, el porter dels sevillans, i després, vista la repetició, el cert és que el central toca la pilota i això sumat a que l'acció era perillosa, sí, però encara li mancaven metres a Roberto, doncs l'expulsió com a mínim pot considerar-se rigorosa. Doncs bé, cobrada la targeta vermella sense que entrés al VAR, 6 minuts després Omar El Hilali feia un gol des de fora de l'àrea que el VAR anul·lava per fora de joc posicional. Manolo González no estava gens d'acord amb la decisió.
21: Ningú entén molt bé per què l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions de mans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i així xiulen de manera diferent. Per això et dic que a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
20: Un desenllaç que va marcar el partit, després l'Espanyol volcat a dalt i gràcies a una roda defensiva d'Unai Núñez doncs va marcar el Sevilla, gol d'Estasen, i a les acaballes de l'afegit havien donat 9 minuts i el gol va arribar al 97. Marcos Fernández, que havia entrat al 60, va posar l'empat a un definitiu amb una mica de sort, s'ha de dir, després d'agafar el seu propi rebot, com si fos un jugador
19: de bàsquet,
20: sí, el primer remat es va anar al travesser i després en el segon sí que la pilota va tocar la xarxa. Entre les notes positives, a més del punt, el debut de Brian Zaragoza va deixar bons detalls pegat al costat esquerre de l'atac. Avui l'equip ha descansat. És 11 a la taula amb 4 punts i aquest dissabte vinent, 12 de setembre, a 4:45 de la tarda i al Sadar, el proper partit, que serà contra l'Osasuna.
19: Doncs a veure si l'Espanyol torna al camí de la victòria. Gràcies, bona tarda.
20: Fins ara.
19: El Barça és líder i únic en ple de victòries, 12 punts, mentre que l'Alavés de Quique Sánchez Flores és sorprenentment segon, amb 10 punts per davant del Real Madrid, que en té 9, després de la derrota de dissabte contra el Betis. L'Espanyol és 11è amb 4 punts. I a segona divisió, el Sabadell tancarà avui la quarta jornada rebent el Córdoba, la nova Creu Alta, 9:15 del vespre. Diu el tècnic Ferran Costa que s'han de fer forts a la nova Creu Alta.
22: Nosaltres doncs juguem a casa,
3: aquí ens hem de fer molt forts entre tots, no hem d'avaluar mai qui vingui a jugar, hem d'avaluar els punts que tenim en joc i la necessitat que tenim d'anar sumant punts, quan més ràpid millor i quants més siguin millor també. Llavors ja pot venir a jugar qui sigui, que ho important és el que tenim nosaltres entre mans i la importància doncs, de donar la nostra millor versió. Llavors penso que són un tros d'equip, però nosaltres volem aquests tres punts que juguen a la nova Creu Alta.
19: Doncs a la nova Creu Alta aquest vespre, a 9:15, l'equip oferirà més a la seva afició a la Copa Catalunya, que va guanyar contra el Barça Atlètic el dimecres passat a la final. I cal dir que manca del partit d'aquest vespre, el Sabadell és l'únic equip de segona invicta, amb una victòria i dos empats en la seva tornada a la categoria de plata. I el Girona s'ha situat quart a la classificació de segona, després de sumar dues victòries consecutives, la segona dissabte, camp d'un històric, com és l'Sporting. Anem a Girona, en Josep Guardiola.
4: El Girona Futbol Club porta dues jornades consecutives derrotant el líder provisional del campionat. Fa una setmana va ser la Unió Deportiva Les Palmes, aquest passat dissabte va ser l'Sporting a domicili. Amb gol espectacular d'Esprilla i a la segona part un altre del debutant Carles Pérez. El Girona, per tant, amb quatre jornades ha sumat 7 punts. Valoració d'aquesta xifra a càrrec del tècnic Quique Álvarez.
22: Jo em quedo amb aquests dos partits guanyats seguits, que és molt important, sumar fora de casa. Els que venim de l'any passat doncs, han vist lo difícil que és guanyar fora de casa en aquesta categoria i lo difícil que serà, però ens reforça l'haver guanyat, l'haver aconseguit guanyar. El puntatge doncs, bueno, no és el més important, però és veritat que per la moral de l'equip i bueno, després d'una situació gaire fàcil de portar per tothom, pel club, pels jugadors, per mi, per l'staff, doncs, bueno, és important reforçar això.
4: Més enllà dels 3 punts, i com hem comentat, el partit també va deixar el debut de Carles Pérez i el del central Abdul Mumin. Pel que fa al calendari, pròxim compromís dissabte vinent a casa davant del Castelló. Serà la tercera setmana consecutiva en la que els gironins s'enfrontaran al líder de la Lliga.
19: Gràcies, i és que efectivament el Castelló és líder de segona amb 10 punts, seguit de l'Eibar amb 9 i el Leganés amb 8, mentre que el Girona és quart amb 7 punts, empatat amb altres 6 equips, però el Sabadell, a l'espera del que passi en el seu partit d'avui contra el Córdoba, és 12 amb 5 punts, que surten d'una victòria i dos empats. I entrem al poliesportiu parlant de futbol sala, pel que el Barça no va poder guanyar davant el seu públic la Supercopa d'Espanya, que es va disputar aquest cap de setmana al Palau Blaugrana. L'equip de Javi Rodríguez va perdre ahir la final contra el Pozo per 5-4. Una derrota a casa que explicava d'aquesta forma l'autor del quart gol del Barça, Catela.
23: Es verdad que bueno, que duele, que estábamos aquí con nuestra gente, con nuestra familia, parecía todo que iba a ser muy bonito, pero bueno, el Pozo es un equipazo, creo que han sabido aprovechar mejor los errores nuestros y bueno, nada, a seguir y a pensar ya en primer partido en Valdepeña.
19: Això és el que deia Catela, mentre el tècnic Javi Rodríguez deia que l'equip ho va donar tot i que, per tant, l'afició no se'n va anar descontenta. La victòria del Pozo va trencar una ratxa de 15 victòries consecutives del Barça en finals contra l'equip murcià, que suma així la seva 7a Supercopa. Una Supercopa que ha obert oficialment la temporada de futbol sala. La Lliga comença divendres amb l'Indústria Santa Coloma Palma, 9:45 de la nit, mentre que el Barça jugarà dissabte a Valdepeñas a 7:15 de la tarda. I en trial, Toni Bou es va assegurar ahir la seva victòria al Gran Premi dels Països Baixos, penúltima prova, el seu 20è títol mundial de trial a l'aire lliure, que representa el seu 40è mundial, 20 indoors i 20 a l'aire lliure. L'escoltem.
24: Bueno, 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni, perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
19: I a la volta avui, jornada de descans, amb Enric Mas, líder, amb 2-0-6 sobre l'australià Félix Gall i 2-10 sobre el rival més temut Roglic, que busca el seu 5è títol, mentre que seria el primer pel Balear, que afronta la setmana decisiva amb il·lusió.
25: Después de momentos tan difíciles en los que he pasado los últimos meses, pues sí que es de agradecer encontrarse así. Es verdad que hay muchísimo trabajo detrás de todo esto y sí.
19: I en waterpolo, la campiona olímpica i mundial Maika García no continuarà al Sabadell després de 32 anys vinculada al club, perquè l'entitat vallesana ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana de l'equip femení de waterpolo, segons ha explicat ella mateixa a Instagram. La jugadora ha estat gairebé dues temporades inactiva per maternitat, però la seva idea és continuar competint i no esperar-se a sortir d'aquesta manera del club de la seva vida, amb el que ha guanyat 7 Champions, entre molts altres títols. Doncs amb aquest apunt acabem els esports. Bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: La socialdemocracia se organiza para dar la batalla electoral contra la ola reaccionaria y de ultraderecha que recorre Europa. El batacazo en Sajonia-Anhalt mantiene al canciller alemán Friedrich Merz en estado de shock político y es precisamente lo que quiere aplicar a Alemania, shock social, antes de que esa ola, a lomos de millones de votos, arrase con todo, como hizo Alternativa para Alemania. Con el 45% de los apoyos se ha quedado a 3 escaños de la mayoría absoluta frente a la CDU, el partido del canciller noqueado. Beatriz Domínguez, enviada especial de Radio Nacional a Magdeburgo, la capital de Sajonia-Anhalt. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hablando primero en clave electoral, aquí en Sajonia-Anhalt, una formación populista y prorrusa minoritaria de repente se ha convertido en la llave. La alianza Sara Wagenknecht, la BSW, que consigue por poco entrar en el Parlamento estatal, impidiendo con ese reparto de escaños seguir manteniendo el cordón sanitario, porque la opción, aunque forzada, de una coalición de conservadores, socialdemócratas, izquierda ya no suma los 42 diputados necesarios. La BSW, su líder, que le da nombre a la formación, rechaza de plano un pacto con la CDU y no se opone a una cooperación con la ultraderecha, con la que comparte postulados en cuanto a política migratoria o lazos estrechos con Moscú. Las elecciones de Sajonia-Anhalt, como decimos, dejan fuera de juego a la CDU de Friedrich Merz, que ha gobernado en este estado federado en las últimas 2 décadas. En una comparecencia que está ahora en marcha tras reunirse con la ejecutiva del partido esta mañana, el canciller dice estar profundamente conmocionado con los resultados y añade:
3: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich.
2: Que esto nos afecta a todos, incluso a mí personalmente. La derrota electoral más dura que ha sufrido la CDU en décadas, dispuesto el canciller a asumir la responsabilidad, y añade que los valores del país son válidos y las instituciones estables. Un mensaje que envía a los socios europeos e internacionales. También ha hecho alusión a las reformas que necesita Alemania. Su determinación sigue siendo inquebrantable, dice, para llevarlas a cabo.
0: Ese altabonazo ultra en Alemania ha resonado en todos los rincones del continente. Leticia Arenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo ha escuchado atentamente Pedro Sánchez, que en el acto del inicio del curso político con los parlamentarios socialistas ha planteado como vacuna ante el extremismo más política de la gente, ser útiles.
4: Sí, Sánchez siempre se ha dibujado como el gran freno a las políticas de ultraderecha en el mundo y dentro de España. Lo de Sajonia le hace traer a hoy su gran batalla electoral, la de PSOE frente a PP y Vox. Habla de aviso y de constatación. De aviso, dice el presidente del gobierno, de que la amenaza ultra gana terreno gracias, cree, a la rendición de la derecha tradicional, y la constatación, añade, de que un gobierno como el suyo es más necesario que nunca. El mundo nos mira, sentenciaba Sánchez.
5: Que desde España, desde la acción del gobierno de coalición progresista, estamos demostrando que es así como se para a los reaccionarios, con más derechos y con más libertades, saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley.
4: Se pone el presidente del gobierno en modo preelectoral, pide a los suyos vaciarse para afrontar lo que queda de legislatura y aboga por 4 años más de su gobierno.
0: Todo esto cuando la batalla política por la gestión migratoria en Ceuta, Rosa Perarnau, vuelve a escalar. Buenas tardes.
6: Es Carlos.
0: El PP ha arropado hoy al presidente de Ceuta en un acto en Madrid.
6: Sí, señor Feijóo, y varios varones autonómicos han acompañado a Vivas en un desayuno informativo en el que ha alertado de que el malestar en la ciudad puede estallar en cualquier momento y ha exigido al gobierno que ponga fecha al fin de la crisis.
7: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar y por tanto le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
6: Y la respuesta se la ha dado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha participado en los desayunos de Radio Televisión Española y la agencia EFE.
8: Para mí la fecha es cuanto antes. Ese argumento de que cada día que pasa que no hemos vuelto a la normalidad es un día que llegamos tarde, es lo que nos mueve a intentar acercar ese horizonte lo máximo posible.
6: Vivas ha vuelto a señalar a Marruecos, también Feijóo, que hoy ha ido un paso más allá.
9: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: Todo esto impacta en la actualidad de hoy, lo ampliaremos a las 2:30 también, pasando por la Audiencia Nacional.
6: Sí, el juez que investiga el rescate de Plus Ultra ha interrogado al expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ha ratificado lo que ya comunicó al magistrado mediante un escrito antes del verano, que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobró por interceder en favor de la compañía. En la Audiencia Nacional está Gemma Alfaro, buenas tardes.
10: Buenas tardes, se ha confirmado que pagó el 1% del rescate, algo más de 500.000 euros, y que asumió que iban para Zapatero, aunque que no sabía qué gestiones concretas hacía. Y la situación complicada de la compañía hacía que, ante la duda de que no saliese adelante la operación, pagasen. Esos pagos estaban encubiertos mediante el término servicios de acompañamiento en referencia a la SEPI y estaban camuflados en informes de asesoría que, dice Martínez Sola, no les valían para nada.
0: Y en el caso Begoña Gómez, el juez Peinado acaba de convocar de nuevo a la mujer del presidente del gobierno en persona, no a través de su abogado.
6: Esta vez la cita a ella y su asesora Cristina Álvarez mañana martes a las 6 de la tarde en la audiencia previa al juicio por la cátedra en la Universidad Complutense.
0: 7 de septiembre, se acabaron las vacaciones, vuelven los madrugones, los deberes, las extraescolares. Estaremos en esa vuelta al cole y en la Universidad Carlos III, donde está otra de las imágenes del lunes. La princesa Leonora ha empezado su grado en Ciencias Políticas tras su formación militar y hace unos minutos esperaba también su salida. Leticia Diver, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Un campus en el que desde esta mañana se respira un comienzo de curso diferente. Mucha expectación ha generado el primer día de facultad de la princesa, que entraba al recinto minutos antes de las 9 de la mañana y lo hacía sonriente, decidida y con muchas ganas de empezar.
11: Hemos llegado. Pues mira, yo creo que puedes subir si quieres con...
12: Suerte. Luego en el descanso...
2: El rector Ángel Arias recibía a Leonor con el deseo de que la normalidad académica se vaya imponiendo, algo que comparten los alumnos de los distintos grados de esta universidad pública, que no son ajenos a los beneficios generados por la elección de la princesa a estudiar ciencias políticas en su centro.
13: Muy bien que haya elegido la pública.
14: Han cambiado un montón de cosas, la puerta que antes estaba rota la han arreglado, vamos, se nota.
15: Sí, que al final la universidad gane más prestigio, que la gente la tenga más en cuenta.
16: A medida que pase el tiempo se irá normalizando la situación y al final acabaremos, pues eso, tratándola como si fuese una persona como cualquiera, ¿no?
2: Y como el resto de sus compañeros, Carlos, Leonor, a esta hora ya ha terminado su primer día de clase.
0: Pues nada, como otros alumnos que ahora están en la hora de la comida, vamos a ver cómo ha ido la mañana en un colegio de Vizcaya. Las puertas están allí, Telmo Leguina. Telmo, ¿cómo ha ido esa vuelta al cole? Buenas tardes.
17: Buenas tardes. Por aquí todo va viento en popa. El trasiego, sin duda, ha vuelto ya. Las carreras por el patio, las comidas en el comedor, también los corros de cuchicheos.
18: Yo tenía ganas de ver a mis amigas y así, pero ojo, me han puesto un examen y pues ha sido un poco mierda porque no me ha dado mucho tiempo a terminar, entonces pues estoy un poco triste.
19: Dura porque somos 27 amigas y ninguna la ha tocado.
20: Muy bien.
21: Locos.
22: Mucho jaleo.
19: Que no puedo más, o sea, me quiero ir a mi casa.
17: Un curso que ha empezado dando ya señales de uno de los retos que afronta la educación. Hay un 4% menos de alumnos y que arranca también con el objetivo de atender unas clases cada vez más diversas y más adaptadas a las nuevas tecnologías. También quejas en este inicio de los profesores, entre otras cosas denuncian que en Euskadi no se ha cumplido con los acuerdos para reducir el número de estudiantes por aula.
0: Y las bolsas europeas, poco movimiento y el IBEX mantiene, eso sí, los 20.000 puntos. Parque madrileño, David Martínez, buenas tardes.
23: Buenas tardes, una frontera que conserva por muy poco. Vemos caídas en este momento, el IBEX 35 retrocede un escaso 0,2% en un día de descensos muy ligeros en las bolsas europeas, poco movimiento, poca actividad, también en un día en el que no cuenta con la referencia de Wall Street, cerrado por el festivo del Día del Trabajo. Y esto a pesar de la nueva subida del petróleo, el Brent avanza más de un 1% después de los últimos ataques cruzados durante el fin de semana entre Estados Unidos e Irán. El Brent supera ya los $97 por barril.
0: Y en los deportes era cuestión de tiempo. Alex Pita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Ya tenemos a Mourinho dando titulares de nuevo, quejándose, ¿no?, del resultado de este fin de semana y de cómo actuó el VAR, el penalti. Es decir, ya tenemos a Mourinho en toda su salsa.
24: Bueno, se ha juntado todo. Era un supuesto error arbitral para el CTA, no, para él sí. La victoria del Barça ayer 0-5 en Mestalla. La Liga se le complica al Real Madrid ante la vuelta a la Liga de Campeones. José Mourinho, sobre ese no penalti repetido por el posible pie de Bartra que se estaba en la línea, no, ha dicho esto en rueda de prensa.
25: El penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido.
24: Ya tenemos un nuevo porqué.
0: ¿Por qué?
24: Ya tenemos el porqué. Por cierto, Betis y Villarreal están viajando a Lille y Borussia Dortmund. Y esta tarde, España, selección femenina, se juega su futuro en el Mundial de Baloncesto a las 6:50.
0: Pues gracias, Alex. Gracias, Rosa. Lo ampliamos todo a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias.
1: Adisio Mixtía. Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
3: Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta nova temporada de l'edició migdia, un informatiu on pararem atenció, com sempre, al que doni de si la política o l'economia, però donant també una especial importància als sectors que ens salven la vida literal o metafòricament, la salut, la ciència, el medi ambient o la cultura. I avui el nostre primer focus està en la dificultat que continua tenint molta gent per accedir a un habitatge ja no digne, sinó simplement a un habitatge. Segons l'INE, la compra de pisos a Catalunya s'ha encarit un 10,1% durant el segon trimestre respecte al mateix període de l'any anterior. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona, en declaracions a Ràdio 4.
4: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta.
3: I avui, hasta l'últim dia, moltes llars de Catalunya sense que sonés el despertador. Demà comencen les classes i ja veurem com afecta o no la vaga que han convocat alguns sindicats, entre ells el majoritari USTEC. El seu portaveu, Andreu Mumbrú, ha criticat el Cafè d'Idees de Ràdio 4 la falta, segons ell, de voluntat negociadora del govern català.
5: El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern d'obrir una negociació.
3: I pararem també molta atenció a les reaccions que ha provocat a Catalunya la victòria del partit d'extrema dreta AfD a un land d'Alemanya. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Ara, moment, per la informació de serveis. Anem a veure com se circula aquesta hora per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. La veritat és que parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. És cert que hi ha hagut un accident fa poca estoneta a l'autovia A2, al tram de Brera, en sentit Lleida. Hem de dir que els vehicles són al voral de la via, no provoquen grans aturades. Com a molt, se lenteja un pèl la marxa just en el punt de l'accident. Com us dèiem, a l'autovia A2, a Brera, en sentit Lleida, molta prudència si circuleu per aquest tram de l'autovia A2. Com us dèiem, en general, a la xarxa viària també hi havia estat en Barcelona. A aquesta hora parlem de circulació còmode i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Finalitza un cap de setmana amb temperatura rècord per a un mes de setembre. Quin temps ens espera? Aiment, Noelia García.
21: Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any. Es podran superar els 36 graus a moltes zones, especialment a l'interior i al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 37 graus a Girona i 39 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat.
22: Edició migdia. Elena Pérez.
3: El preu de l'habitatge a Espanya s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre del 2026. D'aquesta manera s'encadenen 45 trimestres amb increments i els 6 darrers han estat superiors al 12%, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment a Catalunya és cert que s'ha situat per sota de la mitjana, però tot i així ha estat d'un 10,1% quan l'any 2025 s'havia situat en l'11,6%. Marga Esparza.
26: Però els constants augments es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, que marca l'increment de les hipoteques. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona.
4: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta. Aquesta falta d'oferta fa que els preus es puguin mantenir alts i fins i tot de cara al futur encara amb certs repunts. Repunts que quedarien matisats pels tipus d'interès que pugui aplicar el Banc Central Europeu. En la mesura que els preus de les hipoteques pugin, es dificultarà la compra-venda d'habitatges.
26: I de la poca oferta només es beneficien els que poden pagar.
4: I no es ven més doncs, perquè no hi ha més pisos a la venda. La gent no troba alternativa. Els impostos que s'han de pagar sobre els nous habitatges són alts. Això no vol dir que els que surten no es venguen ràpid, no, al contrari, es venen ràpid i bé. Qui els està podent comprar? Doncs els que tenen més solvència.
26: També s'ha de tenir en compte que és una de les comunitats on els preus sempre són més elevats que la resta de l'Estat i per això l'increment de preus ha estat lleugerament més baix.
3: Qui vulgui comprar un pis ho té complicat, però qui viu del lloguer també. Al març de l'any que ve, la llista de municipis on es pot topar el preu del lloguer passarà oficialment de 271 a 302. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha criticat en una entrevista a Ràdio 4 que hi hagi municipis que surtin d'aquest catàleg.
27: Mentre hi ha hagut regulació de preus, aquells municipis que tenien regulació, aquestes àrees tenses, han tingut una congelació del preu del lloguer. De fet, ha baixat un 0, escaig per cent el preu del lloguer, mentre els municipis que no tenien regulació han experimentat una pujada del 9% del preu del lloguer. Per tant, és molt fàcil de preveure que si, diguéssim, s'aixeca el pedal de l'accelerador, es deixa d'aplicar aquesta regulació en municipis com Lleida, Reus, Mollet, Figueres, doncs els preus comencin a pujar.
3: Més coses. Aquest dilluns és l'últim dia de vacances d'estiu per a molts infants i adolescents que a partir de demà tornen a les aules. El nou curs escolar comença, igual que va acabar l'anterior, marcat per les mobilitzacions Anna Pujol dels docents de l'educació pública.
6: USTEC, la CGT i altres sindicats han convocat una jornada de vaga arreu de Catalunya davant denunciant la manca de negociació del govern sobre les seves reivindicacions. Reclamen un nou calendari de reunions per abordar el que consideren problemes estructurals. Amb tot, segons USTEC, encara no hi ha una nova data per trobar-se amb la consellera Esther Niubó. Andreu Mumbrú, portaveu d'USTEC, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
5: No tenim data. Nosaltres el 13 de juliol vam fer una reunió amb la consellera i ja li vam traslladar quina era la situació i que enteníem que era necessari doncs, mantenir un calendari de negociacions. El govern durant l'estiu, nosaltres estàvem disposats a negociar durant l'estiu, no hi ha hagut la voluntat per part del govern.
6: La de demà és una convocatòria descentralitzada amb fins a 11 mobilitzacions previstes a diferents punts del territori català. En diversos casos, com a Girona, Ponent, el Barcelonès o els Vallesos, les accions començaran a primera hora del matí.
3: I el govern destinarà 600.000 euros en la primera convocatòria dels ajuts de la Ciència Oberta de Catalunya. L'objectiu és reconèixer iniciatives que comparteixen de manera oberta i transparent resultats de recerca, fomentar projectes relacionats amb la implicació ciutadana en l'àmbit de la salut mental i impulsar la divulgació i la formació. Núria Montserrat, consellera del Departament de Recerca i Universitats.
8: Quan reconeixem i posem incentius, d'alguna manera també estem ajudant a professionalitzar el sector, donem aquest reconeixement i a més promovem una cultura, no? Promovem una cultura i una nova manera de fer, una pedagogia.
3: La convocatòria està oberta a centres de recerca i fundacions, però també a associacions, museus i altres entitats sense ànim de lucre. Les candidatures es poden presentar fins al 5 d'octubre.
1: Edició migdia.
3: La victòria del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya a Landa Saxònia-Anhalt ha protagonitzat bona part del discurs polític d'avui a Catalunya. Recordem que si l'AFD, que ha aconseguit el 44% dels vots, pacta i governa, aquest seria el primer govern regional alemany amb la participació de l'ultradreta des del final de la Segona Guerra Mundial. En una entrevista a TV3, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que es troba preocupat però també esperançat amb aquests resultats.
9: Passarà el que vulguem que passi. Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
3: En la mateixa línia, el PSC, en unes jornades de treball a la Seu d'Urgell, els socialistes han fet una crida a no desesperar, a combatre el retorn de l'extrema dreta des de l'argument i la raó. Esquerra Republicana, per la seva banda, assegura que cal atacar la realitat del que ha passat a Alemanya abordant els veritables problemes de la gent. Els comuns creuen que la millor recepta per fer front a aquests partits és contrarrestar amb polítiques valentes. Escoltem la republicana Elisenda Alemany i el portaveu dels comuns del Congrés, Gerardo Pisarello.
10: Crec que tenim la responsabilitat d'atacar la realitat, no de descriure-la, i a mi m'interessa parlar de la realitat de les famílies catalanes més que de l'extrema dreta, perquè és aquí on hem de donar respostes.
11: El millor cordó sanitari contra la ultradreta no són apel·lacions humanistes en abstracte, sinó polítiques socials valentes de redistribució de la riquesa.
3: La CUP, per cert, reivindicarà a la Diada que l'independentisme és antifeixista, alerta que cada vot Aliança Catalana és un vot en contra de l'independentisme i carrega contra l'espanyolisme, diuen del PSC. Su Moreno és la portaveu.
12: Espanya ha trobat a l'ultradreta catalana la seva millor aliada. Aliança Catalana ha vingut a fer impossible la independència del país. Per això compta amb el suport de les grans elites econòmiques que el 2017 van treballar intensament per fer descarrilar el procés. Cada vot Aliança Catalana és un vot contra la independència.
3: I aquest dilluns deixem enrere un cap de setmana de calor intens arreu de Catalunya que ha trencat rècords històrics una vegada més. Protecció Civil dona finalitzat l'episodi per calor, però manté l'alerta pel risc d'incendi forestal, tot plegat a l'espera d'un canvi de temps a mitjans de setmana. Mireia Moreno.
2: Una calorada tardana que ha deixat temperatures gens normals per l'època de l'any. A zones de Ponent, la Catalunya Central i l'Ebre, els termòmetres han tocat sostre aquest cap de setmana arribant als 40 graus. A Barcelona, l'Observatori Fabra ha registrat la primera nit tòrrida de la història a la capital catalana en un mes de setembre. Una bombolla tèrmica excepcionalment càlida que dispara el risc d'incendi. Avui es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera, i 79 municipis catalans continuen en risc extrem d'incendi. Una situació, però, que té els dies comptats, en concret, fins dimecres. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat, a Ràdio 4.
13: Serà un final d'aquesta calorada bastant contundent, perquè esperem que a partir de dijous les temperatures estiguin entre 5 i 10 graus per sota de les que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per tant, aquest final de calorada amb unes tempestes, uns xàfecs que de cara a dimecres podran ser forts en alguns sectors de l'interior, del prelitoral i fins i tot en algun sector del litoral.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha més avisos per intensitat de pluja, vent i mal estat de la mar entre dimecres i dijous.
3: Doncs recurrents ones de calor, l'envelliment dels arbres, entre d'altres, han afectat greument el potencial productiu dels cítrics. És per això que Unió de Pagesos reclama un pla de replantació per poder recuperar aquest potencial. I és que el 2015 a Catalunya hi havia 8.444 hectàrees de cítrics i el 2024 6.595, un 22% menys de superfície, segons dades d'agricultura. Més detalls, Tarragona, Pilar Ribas.
14: Les onades han sotmès les plantacions de clementines de les Terres de l'Ebre, que representen el 50% dels cítrics de Catalunya, a un important estrès tèrmic durant les fases crítiques de desenvolupament del fruit. Aquesta situació ha afectat greument les varietats primerenques i en menor mesura les taronges, segons el sindicat. A més, en 4 mesos va ploure l'equivalent a la pluja mitjana de 2 anys, fet que va provocar pèrdues del voltant del 50% de la producció. Cal afegir que la gran majoria de plantacions tenen entre 25 i 30 anys, amb la progressiva pèrdua de rendiment. A aquests problemes s'afegeix la creixent pressió de plagues i malalties i els efectes dels tractats de lliure comerç amb importacions a l'alça. Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
15: Aquí el que s'està demanant, que a la pràctica les plantacions són molt velles, les plantacions tenen més de 20 anys i el que demanaríem és un pla de reconversió vegetal. Les noves plantacions, que siguin més que contra aquests nous bacteris i o fongs que s'estan... Doncs estem trobant els cítrics, aquestes noves plantacions que siguen en varietats ja més adients, tant per la calor com pel tema de plagues i malalties.
14: Paral·lelament demanen més estabilitat en els preus, tot plegat per garantir la viabilitat de les explotacions.
3: No tot ha estat calor aquest any. Les pluges del 2026 han afavorit la reproducció de diverses espècies als aiguamolls de l'Empordà, entre elles l'agrós roig, que aquest any ha assolit la xifra més alta des que se'n tenen registres. Girona, Gemma Esteve.
16: L'agrós roig és un ocell marró de cames llargues que passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i que cada primavera torna a Europa per reproduir-se. Aquest any els aiguamolls de l'Empordà han registrat la xifra més alta d'aquesta au des de 1993, quan es van començar a tenir les primeres dades. En total s'hi han comptabilitzat 80 parelles. El director dels aiguamolls, Pons Feliu, explica que es deu sobretot a les pluges de l'hivern i la primavera, que han permès mantenir bons nivells d'aigua i unes condicions favorables per a les espècies que viuen o passen pel parc.
18: Espècies aquàtiques com els agrons, com els martinets, com els cames llargues, com anàtides, cabossets, fotges, el que volen és aigua, no només per reproduir-se, tenir llocs amb hàbitats adequats per poder fer el niu i per poder-se reproduir, sinó també per l'alimentació. Si tenim aigua suficient, aquestes espècies troben peix, troben amfibis, troben insectes aquàtics, etc. I per tant és clau poder tenir nivells d'aigua elevats.
16: Per poder comptar les parelles, s'han sobrevolat amb dron els canyissars. També s'han detectat 2 parelles de bernat pescaire, una espècie que fins ara no hi criava. És un ocell molt vinculat als ambients aquàtics i que necessita zones amb aigua i aliment per reproduir-se.
3: I si no saben què fer el proper cap de setmana, han de saber que 2 de les grans infraestructures de reg de la planta de Lleida, el canal d'Urgell i també el canal d'Aragó i Catalunya, s'han convertit també en un atractiu turístic. Ofereixen rutes a peu i en bicicleta al llarg del seu recorregut, que cada cop atrau més visitants. Lleida, Pepa Sant Genís.
20: El canal d'Aragó i Catalunya rega 95.000 hectàrees, 40.000 a la comarca del Segrià. I ara, coincidint amb el seu 120è aniversari, estrena una ruta cicloturista de més de 200 quilòmetres que ressegueix tot el canal i dona a conèixer també el llegat històric d'aquesta gran obra d'enginyeria hidràulica. L'Andrés Sisó, del Club Ciclista de Binèfar, és qui l'ha dissenyada.
22: Quería hacer una ruta así larga de bici y de gravel. Vi que, ostras, podía aprovechar todo el trozo del canal. La ruta, pues ligarla con la historia del canal. La ruta está pensada para empezar en el Batán de Estadilla, junto al río Cinca, y llegar hasta la Granja de Escarp, que es donde termina el canal, ahí en el río Segre.
20: El canal d'Urgell, que rega més de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida, fa més temps que ofereix rutes turístiques a peu i en bicicleta, una oferta que s'ha anat ampliant i que ha comportat la creació d'empreses vinculades al turisme del canal d'Urgell. La Sofia Caparrós és la responsable d'una d'aquestes empreses.
0: Nosaltres venem l'experiència, en aquest cas per la zona del canal d'Urgell, però amb tots els serveis necessaris coberts per nosaltres. És assequible, crec que són rutes bastant familiars.
20: Però també hi ha rutes per turistes més exigents. En total n'hi ha planificades unes 14.
3: L'autor confés del crim l'any 2023 de la seva parella embarassada a Manresa.

0: de la presó pel delicte de lesions. També se li imposen 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixin la condemna i la prohibició de comunicar-se amb els familiars de la víctima, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros. Una sentència que ha estat dictada in voce.
1: Las partes van a recurrir la sentencia.
2: No, señoría.
1: Pues entonces se declara firme en este acto.
0: Una sentència en la que l'acusat ha reconegut íntegrament els fets des que va maltractar diverses ocasions a la víctima, incloent-hi tancar-la durant dies en una habitació i que la matinada del 5 al 6 de maig va assassinar-la asfixiant-la fins a la mort. La víctima, la qui era la seva parella, estava embarassada.
3: Més coses, tres persones han resultat ferides aquest dilluns al matí en una explosió a la Facultat de Bioquímica de la Rovira i Virgili de Tarragona durant la manipulació d'àcid nítric. L'accident ha tingut lloc cap a 9:15. Dos dels ferits han resultat greus i han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i un tercer ha resultat menys greu, traslladat en aquest cas a l'Hospital de Santa Tecla. Afortunadament no ha calgut evacuar el centre sencer, només a sala on estaven els ferits. I continuem a Tarragona perquè l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ha posat en marxa a les seves instal·lacions de Mas Bover a Constantí una planta experimental de biogàs. Pilar Ribas.
4: La planta transformarà les dejeccions ramaderes en biogàs, fertilitzants i aigua tractada, fet que permet transformar un residu en energia i productes per al sector primari. La planta es nodrirà de matèria orgànica procedent de granges de porcí i aviram de la zona i l'energia servirà tant per a aquestes granges com per a la pròpia planta. Josep Usall, director general de l'IRTA.
5: Una planta, diguem, industrial petita que ens permetrà poder fer dues coses importants. Una, a part, òbviament, de produir biogàs, etc., és fer recerca i poder veure, poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
4: Es vol arribar a produir fins a 2 terawatts anuals de biogàs al 2030, l'equivalent al 7% del consum català.
3: El nou curs teatral comença de forma oficial aquest vespre amb la Gala Catalunya aixeca el taló i amb els actors celebrant les millors xifres de públic de la història. Els teatres de Barcelona van superar els 3 milions d'espectadors a temporada passada, mentre que l'activitat escènica de Catalunya va ser de més de 4 milions d'espectadors. Marta Orquín.
6: Per tercera vegada consecutiva, els teatres de Barcelona van superar els 3 milions d'espectadors la temporada passada, en total 3.176.040.000 més que l'anterior. Un nou màxim de públic i de recaptació que arriba als 103 milions d'euros i amb una ocupació del 67%. Per primer cop s'ha radiografiat l'activitat a tota Catalunya, a més de 4 milions d'espectadors i 115 milions d'euros de recaptació. Unes dades que consoliden la tendència ascendent continuada, segons Isabel Vidal, presidenta de DETC, l'Associació d'Empreses Teatrals de Catalunya.
7: Per tant, ho valoro positivament. Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
6: En total s'han representat uns 1.200 espectacles, els més vistos en sales de més de 200 localitats han estat el Mago Pop, el Teatre Victòria, el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, Impro Show, el Teatre Neu i L'Amor venia en taxi al Romea, mentre que les sales més petites, el rànquing l'encapçala Corta el Cable Rojo, el Teatre Muntaner, Parmagel, Ovelles i Desaparellades, tots tres a l'Espai Texas. El sector celebra aquestes bones xifres i l'arrencada de la temporada teatral a la Gala Catalunya aixeca el taló que celebra aquest vespre el seu 25è aniversari al Liceu.
3: I avui marxem amb la música de Ginestar. Amb aquesta...

Els germans Serrasolses actuen aquest dilluns a Olot, en el marc de les festes d'altura, el recinte firal a partir de 11:45 de la nit. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Demà comença en vaga el nou curs escolar. Els sindicats han decidit mantenir la jornada de protesta malgrat les peticions a la conselleria i reconeixent que és una jornada especial, sobretot pels alumnes. Els docents demanen més inversió en educació inclusiva o augmentar les plantilles. La calor a les aules o les noves directrius sobre l'ús de la IA són altres aspectes que també marcaran aquest curs. En parlarem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem recordant que Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi per calor, però manté l'alerta pel risc d'incendi forestal, tot plegat a l'espera d'un canvi de temps a mitjans de setmana, en concret dimecres. El Servei Meteorològic i Protecció Civil ja han emès avisos per intensitat de pluja, vent i mal estat de la mar entre dimecres i dijous. Ara la previsió de cara a demà des de l'AEMET. Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Demà a Catalunya baixaran les temperatures, però continuaran altes a moltes zones. A la meitat oest es podran superar els 37 graus i més de 34 al Pirineu. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Continuarem amb temps càlid i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A la tarda al Pirineu de Lleida es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes al vespre. És una informació d'AEMET.
1: I de la mobilitat, el robatori de cable de coure a l'estació de França a Barcelona provoca retards a diverses línies, tant de rodalies com de regionals, amb demores que poden superar els 45 minuts. Coneguem ara com se circula per la xarxa viària. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. D'aquesta hora, la circulació ja pràcticament normalitzada a la majoria de punts de la xarxa viària. Únicament sí que ens queda un tram d'uns 2-3 quilòmetres a la C58 i a la C33, les dues entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona després d'un accident d'aquesta tarda que ha obligat a tallar un carril. En principi, també millora el trànsit força a les dues rondes de Barcelona. Queda algun punt de lentitud, sobretot a les dues en sentit de Trinitat. I és tot. Bona tarda.
1: Gràcies. Salutacions a l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar demà. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents començant el curs escolar, una jornada que estarà marcada per la vaga convocada, entre d'altres, pel sindicat majoritari UGT a USTEC i la CGT, Laura Hurtado.
4: Aquest dimarts es reprenen les mobilitzacions amb 11 concentracions arreu del territori després d'un curs que va acabar amb una xifra rècord de protestes. En total, 22 vagues, 25 si sumem les escoles bressol. Els sindicats exigeixen un calendari concret de negociació per tractar temes com les ràtios a les aules i els recursos a la inclusió. Andreu Montbrú, d'USTEC.
5: Que no es tracta de convèncer l'USTEC o de convèncer qualsevol sindicat, sinó que es tracta de poder convèncer el conjunt de la plantilla. Per això hem apostat per les consultes del conjunt de la plantilla.
4: Els serveis mínims fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària.
1: I en aquest context, el president Salvador Illa demana fer compatible el dret a l'educació i el dret a la vaga. L'oposició critica no haver gestionat amb temps aquesta vaga i demanen dimissions i que assumeixin els errors en la gestió. Helena García.
6: El govern no ha aconseguit desactivar la vaga i el president demana als docents un parèntesi en les protestes per poder començar el curs amb normalitat.
7: M'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
6: A la Corporació Catalana, l'oposició critica que Illa no hagi resolt la crisi a l'aturada estival. Junts, Esquerra, Comuns, PP i CUP, Sales, Alemany, Pissarello, Fernández i Moreno.
8: Quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
9: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
10: I ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
11: La primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
12: Si ella no plega, li demanem al president Illa que la cessi immediatament.
6: Més enllà dels sous, els docents reclamen millores en el sistema. El president presentarà els propers dies un pla per climatitzar escoles i residències de gent gran. Just en compareixer al Parlament pel fiasco de les proves PISA. I serà a les portes de la Mercè el 23 de setembre, tot apunta, segons fonts parlamentàries, abans que Illa afronti el debat de política general.
1: Continua la preocupació entorn d'una altra qüestió. En aquest cas, l'habitatge. La compra de pisos s'ha encarit un 10% a Catalunya durant el segon trimestre de l'any. Marc García.
13: Creix la demanda de pisos i puja el preu del diner, dos factors que tensen el sector. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona.
14: Hi ha un impuls demogràfic i un impuls de creació de llars i, per una altra banda, les dificultats que pot generar l'increment dels tipus d'interès.
13: Pugen els preus de la compra i també continuen molt alts els de lloguer, tot i el topall, en alguns municipis. En una entrevista a Ràdio 4, el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha criticat que hi hagi municipis que surtin d'aquest catàleg.
15: Mentre hi ha hagut regulació de preus, aquells municipis que tenien regulació, aquestes àrees tenses, han tingut una congelació del preu del lloguer, mentre els municipis que no tenien regulació han experimentat una pujada del 9% del preu del lloguer.
13: Al març de l'any que ve, la llista de municipis on es pot topar el preu del lloguer passarà oficialment de 271 a 302.
1: Més notícies. El govern destinarà 600.000 euros en la primera convocatòria dels ajuts a la ciència oberta a Catalunya. L'objectiu és reconèixer iniciatives que comparteixen de manera oberta i transparent resultats de recerca, fomentar projectes relacionats amb la implicació ciutadana en l'àmbit de la salut mental i impulsar la divulgació i la formació. Núria Montserrat és consellera del Departament de Recerca i Universitats.
16: Quan reconeixem i posem incentius, d'alguna manera també estem ajudant a professionalitzar el sector, donem aquest reconeixement i, a més, promovem una cultura, no? Promovem una cultura i una nova manera de fer, una pedagogia.
1: La convocatòria està oberta a centres de recerca i fundacions, però també associacions, museus i altres entitats sense ànim de lucre. Les candidatures es poden presentar fins al 5 d'octubre. Pendents a l'estat de salut de les tres persones que han resultat ferides aquest matí en l'explosió registrada a la Facultat de Química de la URB. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, dues de les víctimes, un home i una dona, han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat greu. La dona ja ha estat donada d'alta. Hi ha una altra dona ingressada, en aquest cas a l'Hospital de Santa Tecla, en estat menys greu. L'autor confés del crim de la seva parella embarassada a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó després d'un pacte amb les acusacions. Sergi Bassoles.
17: L'autor confés de l'assassinat de la seva parella embarassada de 16 setmanes ha esquivat a enfrontar-se al veredicte del Tribunal Popular que l'havia d'enjudiciar. També hi ha una possible condemna de fins a 32 anys de presó, tot gràcies a un acord de conformitat segellat entre les parts amb sentència i vots inclosa.
18: Les partes van a recurrir la sentència?
19: No, senyoria.
20: No, senyoria.
17: Amb el pacte al que han arribat, acusació pública, acusació particular i, òbviament, la defensa de l'autor confés de l'assassinat, es fixa una condemna de 26 anys i 2 dies de privació de llibertat. També se li imposen 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena i la prohibició de comunicar-se amb els familiars de la víctima, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros.
1: I en esports, d'aquí mitja hora comença la nova Creu Alta, el partit que tancarà la quarta jornada de la categoria de plata. Jorge Agüero, bona tarda.
21: Bona tarda, Rosa. Sabadell, Córdoba, a partir de 8:45 del vespre, la cocapital del Vallès Occidental clou avui la seva festa major i ho vol fer mantenint invicta el seu equip i preferiblement sumant la segona victòria del curs. El Barça enceta aquest dimecres el camí cap a la Champions, ho fa al Camp Nou en horari de tarda, 8:45 i contra el Feyenoord dels Països Baixos. Eric García no hi serà per la vermella que va veure la temporada passada en la tornada dels quarts de final contra l'Atlético de Madrid. Per sort, aquest és el motiu i no el cop que va rebre a Mestalla aquest cap de setmana, que, tot i un trencament nasal, podrà seguir jugant amb una mascareta. I en ciclisme ja tenim la convocatòria per al Mundial de Montreal entre el 20 i el 27 d'aquest mes en l'equip masculí i serà el barceloní Marcel Camprubí i en el femení l'espluguina Paula Blasi i la panada senca Mireia Benito.
1: Gràcies, Jorge. Bona tarda.
21: Bona tarda.
1: I avui acabem amb la música de Ginestar.